Good Vibrations, musica dels Beach Boys. Gie, a dir hai dau ina midada.

stiletto del 2026. Vien in cuort viadi a navos in Dijons el 2015 con Renegades dels X Ambassadors. Aden, 6 minutes dati lu novitats.

0: Matti der RTL.
1: Ihr mesiamna sera, a cheu ven la survesta del di. Miu nomai Alexi Baseglia. Endis diese von des proximes votaziuns muss la devosa recerca de GFS Berna, ca l'initiativa na ad in Schweizer de 10 Millions per de sustegn. C'un conta dus per cien de las persunas domandadas en un conter, a pe l'initiativa en un curonte c'un per cien. Ma pli trais per cien han declarau de un bo essa se decidi. In pat muss la recerca tiel referendum en conta las midadas del survetsch civil. Als aderenz am Piarswuss compriau cu l'emprema recerca de l'enciata maig. E un sustegno un curontoc per cien las regles pli strenches per persunas che volen midà de l'armada el survetsch civil. Als adversaris am pudiu mobilisar an odenos curontesis per cien. Per la recerca han ins domandau Genif Meli a 400 persunas cul drec de vujà dentels Genif ed els ventjes ja de maig. Nu schein la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankra all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarza ga, scol president comunal Moreno Monticelli a detti al radio RSI. En in prima linea saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola an las pretensions pli strenches quo che pertocca la segirtat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankra bogiu liuc per via de malauras, ni les consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecra malau melis de fans de intir mon. Giu Berna se facent al Parlament pi questi amna cun diverses demandas. Ine de quelles intrasesce als automobilists. Quels han quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cun auto è in forma digitala. Sento cos'è nazional a el cos'è del stanz fac libra la voia per quella nova schligazion. La lubiencia di cun auto digitala resta d'anton volontara. Ci che vol sa vina von duvra la lubiencia in forma da carta. Quai aisi parot, io gli vigil vina von in bien temps cun ies programma.
0: La Saira der RTL. Un semproverz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.